Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com. I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda s'hagi localitzat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. Després de l'avís rebut, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i de la policia científica. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. I la plataforma Preservem el Maresme critica la presentació del nou conveni Maresme per part de la Generalitat i lamenta no haver estat informada ni convidada a participar en el procés. L'entitat denuncia manca de transparència i reclama més participació de les plataformes i col·lectius del territori. A més, alerta que el conveni continua prioritzant infraestructures per al vehicle privat, com l'allargament de la C32 fins a Lloret, i reclama apostar pel transport públic i evitar que els nous accessos afavoreixin més creixement urbanístic. I en clau general, destacem que el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevat a 72 el nombre de persones mortes mentre intentaven travessar la frontera durant la crisi migratòria del els darrers dies. També ha explicat que actualment hi ha 3.000 efectius desplegats a la ciutat per tal de reforçar la seguretat i recuperar la normalitat. Per la seva banda, el govern del Marroc ha reconegut 11 morts a la seva costa i atribueix la crisi a les xarxes de tràfic de persones i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos durant tot el dia, la temperatura màxima se situarà amb valors d'entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
7: Hem de canviar els mobles.
8: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Sempre al teu costat, sempre al teu costat, Ràdio Marina.
2: Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl. Yeah, yeah, yeah, come on, what the...

0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha iniciat la tramitació de l'estudi informatiu del futur tram de la C32 entre Blanes i Lloret amb l'objectiu de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el document haurà de definir el millor traçat i superar els obstacles judicials que van afectar projectes anteriors. L'estudi, que tindrà un termini de redacció de 18 mesos, analitzarà diferents alternatives per descongestionar els accessos a Blanes i Lloret i serà compatible amb el futur servei de transport públic. I l'Ajuntament de Lloret de Mar i la majoria de representants sindicals han arribat a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal fins a l'any 2031. El nou text posa fi a 12 anys sense renovar aquest marc de condicions laborals. L'acord és fruit de 4 mesos de negociació i incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. La proposta ha rebut el suport de la majoria dels sindicats presents en la mesa negociadora. I en clau general destaquem que un total de 80 persones han mort a les carreteres catalanes durant els primers 7 mesos de l'any, el que representa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i aquest descens, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 32 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Per demarcació, en Girona és l'únic on augmenta la sinistralitat, amb 18 morts, 10 més que fa un any. En concret, la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb un total de 6. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos, la temperatura màxima se situarà en valors d'entre els 31 i els 34 graus. Demà dimarts, la nuvolositat anirà en augment, sobretot a la segona part del dia, i s'esperen també ruixats localitzats. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

No sé si a vosaltres us passa, però a mi cada cop m'agrada més aquest Need Your Love dels Guant República. A més, hem començat el nostre temps després de les notícies de les 9. Salutacions de qui us parla, Montse Rico, des d'ara. I fins a la 1 en punt compartirem la millor música del món.

0: Estaràs d'acord amb mi en que l'actualitat és una de les grans divas del pop, però és que en aquesta època ja ho era. Era l'any 2011, The Age of Glory és el tercer senzill del segon àlbum d'estudi, el famós Born This Way de Lady Gaga, i ja sonava així.
1: Radio Marina. És una voz.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, al portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

A veure, sí, avui és dilluns, però podria ser encara pitjor. Avui és el primer dilluns del mes d'agost. 3 d'agost de 2026. Benvingut si t'acabes d'afegir en aquests moments. Si estàs treballant com nosaltres, doncs nosaltres t'acompanyarem. Si estàs gaudint ja d'aquestes vacances, ei, molt afortunat, també t'acompanyem, esclar que sí. La música, doncs la posa ell, en la seva versió més canalla. Eren els inicis d'un àlbum que es deia Que el cielo espere sentado. Va, Melendi.

0: Deu ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes

0: Altres envien que és una d'aquelles cançons de volum al màxim. Ell és un dels grans tòtems de la música actual. Ella és la veu que ha donat forma a aquest nou èxit de Calvin Harris. Calvin Harris i Jay-Z, i així sonava aquest Satisfy.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva, i aquesta no ens la perdem mai.
0: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flashy Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
0: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar. Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria i Pomodoro. A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Ràdio Marina.
0: Acostant-nos a les 10 del matí, anem a l'any 98, anem a un àlbum fantàstic, un àlbum que a mi particularment m'encanta, es diu Supernatural, i és l'àlbum que va catapultar la fama gràcies a aquesta cançó, a una encara desconeguda, Desmond.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda s'hagi localitzat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. Després de l'avís rebut, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i de la policia científica. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. I la plataforma Preservem el Maresme critica la presentació del nou conveni Maresme per part de la Generalitat i lamenta no haver estat informada ni convidada a participar en el procés. L'entitat denuncia manca de transparència i reclama més participació de les plataformes i col·lectius del territori. A més, alerta que el conveni continua prioritzant infraestructures per al vehicle privat, com l'allargament de la C-32 fins a Lloret, i reclama apostar pel transport públic i evitar que els nous accessos afavoreixin més creixement urbanístic. I en clau general destacem que el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevat al 72 el nombre de persones mortes mentre intentaven travessar la frontera durant la crisi migratòria dels darrers dies. També ha explicat que actualment hi ha 3.000 efectius desplegats a la ciutat per tal de reforçar la seguretat i recuperar la normalitat. Per la seva banda, el govern del Marroc ha reconegut 11 morts a la seva costa i atribueix la crisi a les xarxes de tràfic de persones i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos durant tot el dia, la temperatura màxima se situarà amb valors d'entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Hem començat a forts després de les notícies de les 10, Lost Frequencies i el seu darrer èxit, Liberal, després Rigar, i ara el tema que va catapultar definitivament a la fama mundial, Adele. Aquest Rolling the Deep, que pertany al seu àlbum d'estudi 21, era l'any 2010.

0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

príncep... La veritat és que si es tracta de trobar un príncep blau, la cosa està complicada, però si es tracta de celebrar el 30è aniversari d'un disc, la cosa ja es simplifica una mica. Aquí els tens, i entre amics. Sova de Cabra, Búhos, Gin Està i The Tyets, recordant que et mai trobaràs amb una versió que sona així de bé. Una versió especial, una versió de celebració.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100. Comença el
3: festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tributa El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem. Radio
4: Marina. A principis del 2025, Xavús hi va editar aquest tema, aquest Bar Song, una cançó de taverna que sona fantàsticament bé un dia com avui.

Jo diria que musicalment té la proporció perfecta entre nord-americà i nigerià. Musicalment, la veritat és que se li nota aquesta fusió, i en la seva música també.

senzilla, només a 3 dies. 3, 3 de calendari el tenim aquí al Festival Mar d'Estiu presentant el seu nou i darrer Immortals. Un disc que té absolutament de tot. Balades, grans col·laboracions i festa. Molta festa. Welcome to my party. És el més nou de Joan Dausà.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha iniciat la tramitació de l'estudi informatiu del futur tram de la C32 entre Blanes i Lloret amb l'objectiu de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el document haurà de definir el millor traçat i superar els obstacles judicials que van afectar projectes anteriors. L'estudi, que tindrà un termini de redacció de 18 mesos, analitzarà diferents alternatives per descongestionar els accessos a Blanes i Lloret i serà compatible amb el futur servei de transport públic. I l'Ajuntament de Lloret de Mar i la majoria de representants sindicals han arribat a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal fins a l'any 2031. El nou text posa fi a 12 anys sense renovar aquest marc de condicions laborals. L'acord és fruit de 4 mesos de negociació i incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. La proposta ha rebut el suport de la majoria dels sindicats presents en la mesa negociadora. I en clau general de Seguem, un total de 80 persones han mort a les carreteres catalanes durant els primers 7 mesos de l'any, el que representa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i aquest descens, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 32 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Per demarcacions, Girona és l'única on augmenta la sinistralitat, amb 18 morts, 10 més que fa un any. En concret, la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb un total de 6. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos, la temperatura màxima se situarà en valors d'entre els 31 i els 34 graus. Demà dimarts, la nuvolositat anirà en augment, sobretot a la segona part del dia, i s'esperen també ruixats localitzats. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

ja ha passat de llarg, però ens ha deixat la seva música i sobretot la seva banda sonora. Amb aquesta cançó es va estrenar la primera etapa que sortia des de Barcelona. I la música, qui la va posar? Doncs l'energia dels

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflocem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflocem tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: y Pomodoro.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

A la dècada dels 90 tenien molt de rotllo. Aquesta banda es va dissoldre al 2002. Miqui Puig, comandant Los Sencillos, cantava així.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

Fa poc més d'una setmana que ens despertàvem amb la trista notícia de la mort de Bonnie Tyler. Una veu que marxava massa aviat, que s'apagava massa d'hora, però que ens ha deixat un llegat com aquest tema. Aquest heroi la va tornar a fer aparèixer a les llistes d'èxits gràcies a la banda sonora de Shrek. Holding out for a hero, Bonnie Tyler.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat d'Omum ha demanat als grups municipals de Blanes que portin al ple una proposta perquè els treballadors de l'empresa pública Nora puguin disposar de dispositius d'alerta davant l'estrès tèrmic al qual estan exposats per les altes temperatures. El sindicat ha recorregut els partits després que l'Ajuntament inadmetés la tramissió directa de la iniciativa per una qüestió en dita administrativa. D'Omum defensa que aquestes eines complementarien les mesures de prevenció ja existents i contribuirien a reforçar la seguretat laboral. I malgrat demar donar el tret de sortida a la festa Major de Sant Roc amb un programa que s'allarga del 6 al 16 d'agost. El pregó oficial es farà el dia 7 i anirà a càrrec del grup excursionista malgratenc que enguany celebra el seu 50è aniversari. Durant 10 dies la festa inclou activitats per a tots els públics com la trobada de gegants, el correfocs, habaneres, barraques, competicions esportives i també propostes familiars. La cloenda arribarà el dia 16, Diada de Sant Roc, amb concert i ball de l'Orquestra Montgrins i el tradicional Castell de Focs. I en clau general destaquem que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la desapareguda Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, relacionades amb la concessió d'ajuts i allotjaments per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia sobre la Fundació Resilis a Girona. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia després d'analitzar un dels expedients mentre continua investigant un segon cas. De moment no s'ha detectat cap indici de delicte en el primer expedient, però la Fiscalia manté obertes les diligències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts en què arribaran nuvolades, sobretot a la segona meitat del dia, amb possibles ruixats que afectaran a la zona d'interior de les comarques gironines. Les temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

personalitat única i un directe espectacular. I aviat ho sabrem. El 2017 comença aquesta nova gira per presentar el seu nou àlbum. Primera estrena d'aquest treball d'Olivia Rodrigo es diu Drop Dead.

0: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

És un dels músics de casa nostra més versat. Alfred García és un enamorat de la rumba en general i de la rumba catalana en concret. Això ens ho ha demostrat en moltes ocasions. Però és que

La vida té aquestes coses, depèn del costat des d'on et situïs. Bright Side of the Road és un dels clàssics d'un dels meus veterans favorits, Van Morrison.

0: Afortunadament, el Lleó de Belfast ha tornat a visitar-nos recentment. Fa pocs dies, pel Festival de Jazz de Barcelona. Sempre és ben rebut. La seva veu, el seu historial, el seu mal geni, diuen, però sobretot el seu estil inconfusible. Van Morrison, aquí a Ràdio Marina. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que continua aquesta setmana amb el film Com ensinistrar un drac, a les 10 de la nit a la Biblioteca Roberto Bolaño, demà dimarts. A Lloret de Mar, més cinema, cinema a la fresca, en aquest cas dimecres dia 5, amb la pel·lícula Jumanji, Bienvenidos a la jungla, a les 10 de la nit al Centre Cívic Can Carbó. I encara a Lloret destaquem que aquest dijous dia 6 d'agost comença el Clone Festival, en aquest cas amb un homenatge a Extremoduro, es farà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar està a punt de començar la seva festa major de Sant Roc a partir del dia 6 i fins al dia 16. El pregó es farà el dia 7 a càrrec del grup excursionista malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que des d'avui, dilluns dia 3 i fins al 15 d'agost, es pot visitar a la Casa de la Cultura. A Calella seguim amb el Festival NEC aquest pròxim divendres dia 7 d'agost amb el concert d'Andrea Motis. Dissabte dia 8 és el torn de Vespreig La Social Més 30. A Santa Susana tenim més música i és que continua el Festival Mar d'Estiu, demà dimarts dia 4 amb concert de Niña Pastori, dimecres dia 5 tenim Loquillo, dijous dia 6 és el torn de Joan Dausà, divendres 7 Antonio José i aquesta setmana acaba diumenge dia 9 amb concert de Miguel Ríos. Acabem i ho fem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres de La Fresca, que es fa durant tots els dimecres d'aquest mes d'agost a la plaça Farners, aquesta setmana amb concert de Haldor Mar.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

No sé si ho sabies, però primer va ser tota una celebritat a les xarxes socials, després va ser-ho a les llistes d'èxits. Es diu Conan Gray, té 27 anys, és californià, i ens va conquistar la primera amb aquest Never Ending Song.

A la reina del pop no se li cau la corona. I nosaltres no volem que li caigui, perquè aquest disc és un disc rodó. És la segona part d'aquest Confessions i és una nova entrega, aquest Danceteria de Madonna que sona. En aquesta ocasió, sense Sabrina, ella soleta, així.

Altes temperatures les d'aquest dilluns 3 d'agost. I música d'estiu per tancar, per acabar pràcticament el nostre temps. Yo Contigo, Tú Conmigo és un d'aquells hits d'estiu que va reunir a Álvaro Soler i els colombians Morat. Nosaltres ens retrobem demà a les 9 en punt. Tingueu un gran dilluns. Adeu, salutacions de Montserrat Rico.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda s'hagi localitzat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. Després de l'avís rebut, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i de la policia científica. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. I la plataforma Preservem el Maresme critica la presentació del nou conveni Maresme per part de la Generalitat i lamenta no haver estat informada ni convidada a participar en el procés. L'entitat denuncia manca de transparència i reclama més participació de les plataformes i col·lectius del territori. A més, alerta que el conveni continua prioritzant infraestructures per al vehicle privat, com l'allargament de la C-32 fins a Lloret, i reclama apostar pel transport públic i evitar que els nous accessos afavoreixin més creixement urbanístic. I en clau general, destacem que el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevat a 72 el nombre de persones mortes mentre intentaven travessar la frontera durant la crisi migratòria dels darrers dies. També ha explicat que actualment hi ha 3.000 efectius desplegats a la ciutat per tal de reforçar la seguretat i recuperar la normalitat. Per la seva banda, el govern del Marroc ha reconegut 11 morts a la seva costa i atribueix la crisi a les xarxes de tràfic de persones i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos durant tot el dia, la temperatura màxima se situarà amb valors d'entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc 7,50 € al quilo, xurrasco 17,95 € al quilo, culata de vedella 18,50 € al quilo, botifarra de pagès 8,50 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflorem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflorem tot pint a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Comença
0: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i L'Ax en Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha iniciat la tramitació de l'estudi informatiu del futur tram de la C32 entre Blanes i Lloret amb l'objectiu de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el document haurà de definir el millor traçat i superar els obstacles judicials que van afectar projectes anteriors. L'estudi, que tindrà un termini de redacció de 18 mesos, analitzarà diferents alternatives per descongestionar els accessos a Blanes i Lloret i serà compatible amb el futur servei de transport públic. I l'Ajuntament de Lloret de Mar i la majoria de representants sindicals han arribat a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal fins a l'any 2031. El nou text posa fi a 12 anys sense renovar aquest marc de condicions laborals. L'acord és fruit de 4 mesos de negociació i incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. La proposta ha rebut el suport de la majoria dels sindicats presents en la mesa negociadora. I en clau general destaquem que un total de 80 persones han mort a les carreteres catalanes durant els primers 7 mesos de l'any, el que representa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i aquest descens, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 32 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Per demarcació, en Girona és l'única on augmenta la sinistralitat, amb 18 morts, 10 més que fa un any. En concret, la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb un total de 6. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos, la temperatura màxima se situarà en valors d'entre els 31 i els 34 graus. Demà dimarts, la nuvolositat anirà en augment, sobretot a la segona part del dia, i s'esperen també ruixats localitzats. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies. Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat d'Omum ha demanat als grups municipals de Blanes que portin al ple una proposta perquè els treballadors de l'empresa pública Nora puguin disposar de dispositius d'alerta davant l'estrès tèrmic al qual estan exposats per les altes temperatures. El sindicat ha recorregut els partits després que l'Ajuntament inadmetés la tramissió directa de la iniciativa per una qüestió en dita administrativa. D'Omum defensa que aquestes eines complementarien les mesures de prevenció ja existents i contribuirien a reforçar la seguretat laboral. I malgrat demà donar el tret de sortida a la festa Major de Sant Roc amb un programa que s'allarga del 6 al 16 d'agost. El pregó oficial es farà el dia 7 i anirà a càrrec del grup excursionista malgratenc que enguany celebra el seu 50è aniversari. Durant 10 dies la festa inclou activitats per a tots els públics com la trobada de gegants, el correfocs, habaneres, barraques, competicions esportives i també propostes familiars. La cloenda arribarà el dia 16, diada de Sant Roc, amb concert i ball de l'orquestra Montgrins i el tradicional castell de focs. I en clau general destaquem que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la desapareguda Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, relacionades amb la concessió d'ajuts i allotjaments per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia sobre la Fundació Resilis a Girona. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia després d'analitzar un dels expedients mentre continua investigant un segon cas. De moment no s'ha detectat cap indici de delicte en el primer expedient, però la Fiscalia manté obertes les diligències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts en què arribaran nuvolades, sobretot a la segona meitat del dia, amb possibles ruixats que afectaran a la zona d'interior de les comarques gironines. Les temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot. Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Descobreix marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda s'hagi localitzat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. Després de l'avís rebut, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i de la policia científica. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. I la plataforma Preservem el Maresme critica la presentació del nou conveni Maresme per part de la Generalitat i lamenta no haver estat informada ni convidada a participar en el procés. L'entitat denuncia manca de transparència i reclama més participació de les plataformes i col·lectius del territori. A més, alerta que el conveni continua prioritzant infraestructures per al vehicle privat, com l'allargament de la C32 fins a Lloret, i reclama apostar pel transport públic i evitar que els nous accessos afavoreixin més creixement urbanístic. I en clau general destaquem que el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevat a 72 el nombre de persones mortes mentre intentaven travessar la frontera durant la crisi migratòria dels darrers dies. També ha explicat que actualment hi ha 3.000 efectius desplegats a la ciutat per tal de reforçar la seguretat i recuperar la normalitat. Per la seva banda, el govern del Marroc ha reconegut 11 morts a la seva costa i atribueix la crisi a les xarxes de tràfic de persones i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos durant tot el dia, la temperatura màxima se situarà amb valors d'entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent tot 20 amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent tot 20, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: star cry.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 4805 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Ai, hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha iniciat la tramitació de l'estudi informatiu del futur tram de la C32 entre Blanes i Lloret amb l'objectiu de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el document haurà de definir el millor traçat i superar els obstacles judicials que van afectar projectes anteriors. L'estudi, que tindrà un termini de redacció de 18 mesos, analitzarà diferents alternatives per descongestionar els accessos a Blanes i Lloret i serà compatible amb el futur servei de transport públic. I l'Ajuntament de Lloret de Mar i la majoria de representants sindicals han arribat a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal fins a l'any 2031. El nou text posa fi a 12 anys sense renovar aquest marc de condicions laborals. L'acord és fruit de 4 mesos de negociació i incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. La proposta ha rebut el suport de la majoria dels sindicats presents en la mesa negociadora. I en clau general destaquem que un total de 80 persones han mort a les carreteres catalanes durant els primers 7 mesos de l'any, el que representa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i aquest descens, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 32 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Per demarcació, en Girona és l'únic on augmenta la sinistralitat, amb 18 morts, 10 més que fa un any. En concret, la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb un total de 6. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos, la temperatura màxima se situarà en valors d'entre els 31 i els 34 graus. Demà dimarts, la nuvolositat anirà en augment, sobretot a la segona part del dia, i s'esperen també ruixats localitzats. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Radio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle Cinema als Barris, que continua aquesta setmana amb el film Com ensinistrar un drac, a les 10 de la nit a la Biblioteca Roberto Bolaño, demà dimarts. A Lloret de Mar, més cinema, cinema a la fresca, en aquest cas dimecres dia 5, amb la pel·lícula Jumanji, Bienvenidos a la jungla, a les 10 de la nit al Centre Cívic Can Carbó. I encara a Lloret destaquem que aquest dijous dia 6 d'agost comença el Clone Festival, en aquest cas amb un homenatge a Extremoduro, es farà a les 10 de la nit a la platja de Fanals. Malgrat de Mar està a punt de començar la seva festa major de Sant Roc a partir del dia 6 i fins al dia 16. El pregó es farà el dia 7 a càrrec del grup excursionista malgratenc. A Tossa de Mar destaquem l'exposició de pintura Tres Mirades, que des d'avui, dilluns dia 3 i fins al 15 d'agost, es pot visitar a la Casa de la Cultura. A Calella seguim amb el Festival NEC aquest pròxim divendres dia 7 d'agost amb el concert d'Andrea Motis. Dissabte dia 8 és el torn de Vesprets, la social més 30. A Santa Susana tenim més música i és que continua el Festival Mar d'Estiu, demà dimarts dia 4 amb concert de Niña Pastori, dimecres dia 5 tenim Loquillo, dijous dia 6 és el torn de Joan Dausà, divendres 7 Antonio José i aquesta setmana acaba diumenge dia 9 amb concert de Miguel Ríos. Acabem i ho fem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres de La Fresca, que es fa durant tots els dimecres d'aquest mes d'agost a la plaça Farners, aquesta setmana amb concert de Haldor Mar.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat d'Omum ha demanat als grups municipals de Blanes que portin al ple una proposta perquè els treballadors de l'empresa pública Nora puguin disposar de dispositius d'alerta davant l'estrès tèrmic al qual estan exposats per les altes temperatures. El sindicat ha recorregut els partits després que l'Ajuntament inadmetés la tramissió directa de la iniciativa per una qüestió en dita administrativa. D'Omum defensa que aquestes eines complementarien les mesures de prevenció ja existents i contribuirien a reforçar la seguretat laboral. I malgrat demar donar el tret de sortida a la festa Major de Sant Roc amb un programa que s'allarga del 6 al 16 d'agost. El pregó oficial es farà el dia 7 i anirà a càrrec del grup excursionista malgratenc que enguany celebra el seu 50è aniversari. Durant 10 dies la festa inclou activitats per a tots els públics com la trobada de gegants, el correfocs, habaneres, barraques, competicions esportives i també propostes familiars. La cloenda arribarà el dia 16, Diada de Sant Roc, amb concert i ball de l'Orquestra Montgrins i el tradicional Castell de Focs. I en clau general destaquem que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la desapareguda Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, relacionades amb la concessió d'ajuts i allotjaments per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia sobre la Fundació Resilis a Girona. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia després d'analitzar un dels expedients mentre continua investigant un segon cas. De moment no s'ha detectat cap indici de delicte en el primer expedient, però la Fiscalia manté obertes les diligències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts en què arribaran nuvolades, sobretot a la segona meitat del dia, amb possibles ruixats que afectaran a la zona d'interior de les comarques gironines. Les temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home després que aquest divendres a la tarda s'hagi localitzat el seu cos sense vida a l'interior d'un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar. Després de l'avís rebut, fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i de la policia científica. La investigació ha quedat en mans de la Divisió d'Investigació Criminal. I la plataforma Preservem el Maresme critica la presentació del nou conveni Maresme per part de la Generalitat i lamenta no haver estat informada ni convidada a participar en el procés. L'entitat denuncia manca de transparència i reclama més participació de les plataformes i col·lectius del territori. A més, alerta que el conveni continua prioritzant infraestructures per al vehicle privat, com l'allargament de la C32 fins a Lloret, i reclama apostar pel transport públic i evitar que els nous accessos afavoreixin més creixement urbanístic. I en clau general, destaquem que el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha elevat al 72 el nombre de persones mortes mentre intentaven travessar la frontera durant la crisi migratòria dels darrers dies. També ha explicat que actualment hi ha 3.000 efectius desplegats a la ciutat per tal de reforçar la seguretat i recuperar la normalitat. Per la seva banda, el govern del Marroc ha reconegut 11 morts a la seva costa i atribueix la crisi a les xarxes de tràfic de persones i a la desinformació difosa a través de les xarxes socials. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos durant tot el dia, la temperatura màxima se situarà amb valors d'entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar. Comença
1: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Generalitat ha iniciat la tramitació de l'estudi informatiu del futur tram de la C32 entre Blanes i Lloret amb l'objectiu de millorar la mobilitat entre el Maresme i la Selva. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que el document haurà de definir el millor traçat i superar els obstacles judicials que van afectar projectes anteriors. L'estudi, que tindrà un termini de redacció de 18 mesos, analitzarà diferents alternatives per descongestionar els accessos a Blanes i Lloret i serà compatible amb el futur servei de transport públic. I l'Ajuntament de Lloret de Mar i la majoria de representants sindicals han arribat a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal fins a l'any 2031. El nou text posa fi a 12 anys sense renovar aquest marc de condicions laborals. L'acord és fruit de 4 mesos de negociació i incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. La proposta ha rebut el suport de la majoria dels sindicats presents en la mesa negociadora. I en clau general destaquem que un total de 80 persones han mort a les carreteres catalanes durant els primers 7 mesos de l'any, el que representa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit. Tot i aquest descens, els motoristes continuen sent el col·lectiu més afectat, amb 32 víctimes mortals, 5 més que l'any passat. Per demarcació, en Girona és l'única on augmenta la sinistralitat, amb 18 morts, 10 més que fa un any. En concret, la Selva és la comarca gironina amb més víctimes mortals, amb un total de 6. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dilluns, amb intervals de núvols baixos, la temperatura màxima se situarà en valors d'entre els 31 i els 34 graus. Demà dimarts, la nuvolositat anirà en augment, sobretot a la segona part del dia, i s'esperen també ruixats localitzats. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat d'Omum ha demanat als grups municipals de Blanes que portin al ple una proposta perquè els treballadors de l'empresa pública Nora puguin disposar de dispositius d'alerta davant l'estrès tèrmic al qual estan exposats per les altes temperatures. El sindicat ha recorregut els partits després que l'Ajuntament inadmetés la tramissió directa de la iniciativa per una qüestió en dita administrativa. D'Omum defensa que aquestes eines complementarien les mesures de prevenció ja existents i contribuirien a reforçar la seguretat laboral. I malgrat demar donar el tret de sortida a la festa major de Sant Roc amb un programa que s'allarga del 6 al 16 d'agost. El pregó oficial es farà el dia 7 i anirà a càrrec del grup excursionista malgratenc que enguany celebra el seu 50è aniversari. Durant 10 dies la festa inclou activitats per a tots els públics com la trobada de gegants, el correfocs, habaneres, barraques, competicions esportives i també propostes familiars. La cloenda arribarà el dia 16, diada de Sant Roc, amb concert i ball de l'orquestra Montgrins i el tradicional castell de focs. I en clau general destaquem que la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la desapareguda Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, relacionades amb la concessió d'ajuts i allotjaments per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia sobre la Fundació Resilis a Girona. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha traslladat tota la documentació a la Fiscalia després d'analitzar un dels expedients mentre continua investigant un segon cas. De moment no s'ha detectat cap indici de delicte en el primer expedient, però la Fiscalia manté obertes les diligències. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts en què arribaran nuvolades, sobretot a la segona meitat del dia, amb possibles ruixats que afectaran a la zona d'interior de les comarques gironines. Les temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Dilluns 3 d'agost, les 9 i 4 minuts del vespre i comença el quilòmetre zero. Mori el GPS o no. Fora retencions, això sí, i atureu els motors. Que comencem el programa més viu. Esperem que sigui divertit també per vosaltres i proper de la música en català a la ràdio. El quilòmetre zero de Ràdio Marina. Fora dels estudis de la ràdio hi ha 28 graus de temperatura ara mateix i nosaltres ja tenim el dipòsit ple d'energia, bona música i zero ganes de callar. Ajusteu bé el cinturó, pugeu el volum dels vostres auriculars i de l'aparell de casa, si és que esteu a casa. Perquè no sé si arribarem a l'hora, però sí que mirarem de passar-ho bé. Doncs vinga, arrenquem motor. Salutacions, una abraçada radiofònica d'aquest farà costat des d'ara i fins les 10 de la nit en aquest dilluns vespre a Ràdio Marina. El meu nom és Marta Fuera Pons. I començarem amb les revolucions una miqueta altetes, perquè els catarres us porten una dosi de xilòfon i trompeta reglamentària per fer-vos creure que l'estiu durarà per sempre. I atenció, perquè la cançó que us hem preparat, doncs segurament serà una de les cançons que sonaran ni més ni menys que aquesta nit, a partir de les 12, a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols. Catarres i estels al

0: Els d'Aigua Freda, els Catarres, que avui...
1: Sé que un dia tornarem a viure.
0: A partir de les 12 de la nit estaran en concert a Sant Feliu de Guíxols a la Festa Major, al Passeig de Mar, amb un concert, per cert, gratuït. O sigui que si encara esteu a temps, perquè potser esteu voltant amb el cotxe per la Costa Brava, i dieu, mira, tinc ganes de Festa Major, aparco a Sant Feliu de Guíxols i me'n vaig al concert de Catarres, per què no? Seguim al quilòmetre zero de Ràdio Marina, circulant per aquest vespre de dilluns. Iniciem setmana al teu costat. I una altra gent que també tindran un concert, però aquesta vegada més enllà, el 25 de setembre, el concert a la Festa Major de la Mercè. El Sexeni, que l'any passat ens deien això de mòbils, claus i cartera, que és tot el que necessites per sortir a fer un vol, per exemple.

Sexeni és un grup de música pop urbana festiva creat l'any 2019 a Lleida. Una de les bandes amb major creixement i popularitat dins de la nova escena musical en català, que també t'hem triat per acompanyar-nos al quilòmetre zero d'avui. 2 minuts i arribarem a 9:15. I ara anem a posar-nos existencialistes abans que el sopar es refredi. Els Mishima ens presenten un manual de com sentir-se vulnerable en format acústic. Si ets aquells que creu que la teva relació es pot trencar com un plat xinès, aquesta cançó et recordarà que, al cap i a la fi, tots estem fets d'argent.

un tros de fang, publicada l'any 2022 dins l'àlbum L'aigua clara. David Caravent dels Mishima va reconèixer que la lletra amaga la por a la fragilitat de les relacions adultes. Podríem dir que és un autèntic manual de teràpia de parella en 4 minutets que dura la cançó. No, 3. No arriba a 4. Un tros de fang. Per cert, els Mishima els pots veure el 29 d'agost a Sant Pere de Ribes, a l'espai independent Inground, compartint cartell amb els Hines i amb els Sexy Zebras. Un lloc ideal si vols postureig indi del bo abans que s'acabi l'agost. Com flipen aquests jingles que tenim nous a Ràdio Marina, eh? Ara ens n'anem cap a Montcada i Reixac, perquè la pegatina torna per salvar-nos de l'avorriment crònic amb cançons com aquesta, un cop de sort.

És l'hora d'escoltar l'Alfred García, que ens demostra amb els teus ulls que es pot sortir d'un programa de televisió i acabar fent cançons de culte que es claven a la memòria. Alfred García, al quilòmetre zero amb els teus ulls.

I si et ve gust anar cap a la muntanya aquests dies per mirar d'estar més fresquet, més fresqueta, doncs mira, ves per on. L'Alfred García actuarà ni més ni menys que a 7 cases. En una gira en format íntim, com escoltar cançons com aquesta. Els teus ulls. I després d'Alfred García, ens espera ja la gent de Teràpia de Xoc, també amb una cançó molt tendra. Una cançó que segur, segur coneixes de la sèrie Polseres Vermelles, oi que sí?

Hem tingut el moment de nostàlgia del quilòmetre zero a Ràdio Marina, l'himne oficial de qualsevol adolescent català des del 2008 fins a l'infinit. I és que si no has plorat amb aquesta cançó mirant la sèrie Polseres Vermelles, és que estàs fet del mateix fang dur que la cançó dels Mishima d'abans. Una lletra que ens recorda que perdre's pels camins és bonic també. Els Teràpia de Xoc. Seguim al quilòmetre zero i aquesta vegada viatgem directament cap a Manresa, amb un dels grans pilars de la nostra música de capçalera. Amb el tema Zenit dels Gossos. 4 minuts i ens clavarem a 2:15 de la nit des de Ràdio Marina.

I ara sí que sí, ens hem plantat a 9:45 a la part mitjana del quilòmetre zero. A l'Equador, anava a dir, no m'ha sortit. Què hi farem? Coses del directe. Ara estem amb els Blau Mood. I aquesta cançó que es titula Camises de palmeres.

Li va molt bé el títol d'aquesta cançó, Camisa de palmeres, perquè a banda dels violins i l'estètica que tenen normalment els Blau Mut, li han afegit també un toc tropical. Coses que no són prou importants. Ens han sorprès, eh, els Blau Mut, amb aquest ritme caribeny molt particular. Ara, si el vostre tiet es posa una camisa hawaiana per anar a sopar a la terrassa del poble, doncs li poseu la música de Blau Mut i ho farà amb l'elegància de la corda clàssica i la poesia marca de la casa. És com una mena d'experiment electrocaribeny. Camises de palmeres, que per cert podràs escoltar en directe el 17 d'octubre al gran concert de final de gira El millor que hem fet a la mítica Sala Apolo. Un pla perfecte per quan tingueu nostàlgia de la calor de l'agost. Agafa l'agenda. Apunta, 17 d'octubre, Blau Mut a Barcelona.

0: Era el moment de treure els mocadors de paper i directament posar-se a abraçar el veí de cadira. Escriurem, de Miqui Núñez, és la definició exacta de cançó agradolça que serveix tant per una graduació escolar com per acomiadar el mes de juliol que ens ha deixat fa molt poquet. Llançada l'any 2019...
1: Caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
0: Miqui Núñez i el seu disc Amulet.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
0: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
3: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
0: I ara una injecció d'adrenalina pura de quilòmetre zero al folk pop festiu dels de Terrassa. Arriba amb aquesta cançó que es titula Lliure. Lliure.

Lliure és la cançó ideal per quan surts de la feina un dilluns com el d'avui o per quan recordes que demà no t'has de posar el despertador sota cap concepte. Els Doctor Prats. I seguim una miqueta en la línia amb els Lil Dummy. Posem una mica de trap, rap i reverent a la nit de Ràdio Marina. Lil Dummy passen absolutament de tot a més igual. Si et miren malament per anar en xancletes i mitjons pel passeig marítim, doncs és igual. O si et jutgen per menjar pizza freda del dia anterior per esmorzar, doncs també és igual. Actitud 100% terrassenca, la dels Lil Dummy, amb més igual. El quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Vinga, que ja som a 3:15 de la nit, recta final del quilòmetre zero. I ara ens preguntem què passa si ajuntes els Reis del Terrat amb el geni més irreverent imprevisible de Sabadell. Doncs que surt una autèntica joia psicodèlica sobre no voler tornar mai més a la realitat laboral. Et parlem del tema dels stay-homes amb la col·laboració especialíssima, ni més ni menys que d'Albert Pla. El tema es titula No vull baixar, stay-homes i Albert Pla a Ràdio Marina.

El passat 22 de juliol vam conèixer la trista notícia de la mort de Joan Roca, el baixista històric i membre d'Antònia Font, a l'edat de 53 anys a causa d'una llarga malaltia. Ha estat un cop duríssim per la música en català i per la mateixa banda, que el va definir a les seves xarxes com un amic, un company generós i un germà. I nosaltres, de tant en tant, els fem aquest homenatge per donar ànims. Antònia Font, escoltant un dels seus temes, una cançó editada l'any 2004 que es titula Darrere una revista.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

Fusió total de la rumba de la Garriga amb el flamenc chill malagueny de la Mari de Chambao. Si sents que la persona que t'agrada està massa lluny, potser és perquè estàs mirant el perfil d'Instagram d'algú que està de vacances a Bali, mentre tu estàs aquí menjant un entrepà de llonganissa a Blanes. Deixa't portar per la guitarra, ventilador i el ritme mediterrani i fixa't del que tinguis al voltant. Potser la cosa anirà millor. Tan lluny de tu, Gertrudis, amb Mari de Chambao, també a 4 minuts per arribar a les 10 de la nit. I això vol dir que toca acomiadar el viatge d'avui del quilòmetre zero de Ràdio Marina, que s'acaba el combustible musical per avui. Sí, però les ganes de tornar-nos a trobar no s'acaben mai. Recordeu, si us quedeu aturats a la vida, poseu punt neutre i engegueu la ràdio. Moltes, moltes gràcies per deixar-nos circular per les vostres orelles un dia més a través de Ràdio Marina, a través del quilòmetre zero. Aparquem per avui, que tingueu un final de trajecte excel·lent i recordeu, no conduïu si heu begut massa.

Ens tornem a trobar com cada dia de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit demà mateix. L'abraçada radiofònica també te l'emportes. Marca de la casa. El meu nom és Marta Fuera Pons. I per dir-te adeu, doncs un grup de Canet de Mar que, per desgràcia, ja no estan en actiu. Els Filippo Landini. Amb ells ens acomiadem. Ja t'ho diu molt bé, això. Ciao, ciao. Fins demà a les 9 de la nit. Que vagi bé.